allà i la macana. Al passar a la sala per armar les balades, acalambra la cara. Me les atxa per a cantar a la Marta, al Chassas, al Max. Mas a Altasaga es estrava les marca Yamaha hasta fa. Vas a cachar, vas a cachar.